vist tothom, hi ha un incapaç. Tots, tots l'apretaràs. El seu trist és tot el que faig en el meu país. Si ho aconseguís, matar un mal de la raïs.